0: deixem fer tota la renglera, perquè si no han acabat s'agafen cels. M'hi he trobat. Montse?
1: De quin poble ets tu?
0: Collon, tu. Poder que ho féssim a Reus el pròxim dia. Que almenys s'estalviarien la gasolina, aquesta gent. A mi també fot una mica més que una mica menys. Montse, què més? Estalella? I jo...

Como dieu, vos? Pilar? De quin poble sou? De Solivella? Solivella em rima amb Estalella, també. Què t'he dit de tu? Que no n'hi ha dos com ella? Vale, pues amb ella li fotrem algo de Marbella, ja està.